0: Radio Apple.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
0: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: Ràdio Humboldt.it, la ràdio.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, l'Humble a tempo di musica.